Deportaren 100 persones, en condemnaren 7 a mort. Els desordres no arribaren a bon port. Sense ideari ni líders, la revolta es dissipà, però la gesta sempre...